0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Tens els 60 euros del val escolar? A Borovalé, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus Dogs Vals de 30 euros a la teva botiga a Borovalé i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Borovalé, material escolar a preus baixos.
2: T'esperem a Borovalé Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Borovalé, Punes.
3: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673. Santa Susanna, obert tot l'any.
4: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
5: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
4: Genial. I TAC també, oi?
5: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular, amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
4: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
5: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac i molts més arreu de Catalunya.
1: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Punès o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Platja. Sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3,35 euros al quilo. Cap de mort, 16,50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Costella de porc, 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Associació Ciutadana SOS Lloret ha organitzat per aquest divendres una xerrada informativa sobre el projecte de planta de valorització energètica per incinerar residus previst a l'abocador de Lloret de Mar. L'acte es farà a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal i reunirà professionals de l'àmbit sanitari, ambiental i membres de plataformes ciutadanes que exposaran els possibles efectes sobre la salut i el medi ambient que, segons defensen, poden tenir aquest tipus d'instal·lacions. La Baixa Tordera ha registrat per primera vegada la nidificació d'una parella de gaig blau al Maresme. Es tracta d'una espècie protegida i considerada vulnerable a Catalunya. La reproducció s'ha confirmat en una de les caixes niu instal·lades per l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera dins el projecte Nius pel Blau, que des del 2021 treballa per afavorir la presència d'aquest au als espais agrícoles de la zona. L'entitat considera que aquesta primera nidificació demostra l'eficàcia de les actuacions de conservació i posa en valor la Baixa Tordera com un espai clau per a la biodiversitat. I en clau general, destaquem que Catalunya ha registrat més de 4.400 afectacions relacionades amb la calor des del 1 de maig. Segons el Departament de Salut, la majoria dels casos corresponen a cops de calor seguits de deshidratacions i dues persones han mort per aquesta causa. A més, les dades del sistema de monitoratge de la mortalitat de l'Institut de Salut Carles III atribueixen 211 defuncions a les altes temperatures durant els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més elevada de l'última dècada. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, en què segueix l'ambient extremadament calorós amb el pas d'alguns núvols al quadrant nord-est, les màximes assoliran valors d'entre 33 graus a la costa i 39 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
2: Aquest juliol arriba el Festival Respira Cultura a Riells i Via Brea. Els dies 24, 25 i 26 de juliol viu un cap de setmana ple de música, cultura i activitats per tota la família. No et perdis el gran concert d'Amics de les Arts i Sau, el circ infantil i familiar a càrrec de la companyia Moi Jordana i El Último Tributo, tributa El Último de la Fila. I atenció, les primeres 600 entrades del concert d'Amics de les Arts i Sau només costen 16 euros. Compra-les ara a entrapolis.com. Aquest estiu, respira cultura a Riells i Via Brea. Respira el cor del Montseny.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Generalitat invertirà més de 66 milions d'euros fins al 2030 per desplegar una xarxa de carreteres connectades i intel·ligents arreu de Catalunya. Entre les actuacions previstes hi ha la conversió de la C32 Nord entre Sant Adrià de Besòs i Tordera en un corredor intel·ligent a partir del 2027. L'objectiu és preparar la xarxa viària per a la mobilitat connectada i en el futur per als vehicles autònoms. El programa també preveu implantar cobertura 5G als túnels de la Generalitat i desenvolupar noves eines digitals per millorar la gestió del trànsit. I Arbúcies acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 6a edició del Villa Margarita Music Fest. El festival oferirà 4 dies de concerts de música clàssica amb la participació de músics internacionals i intèrprets consolidats. La programació es desenvoluparà principalment en la històrica Villa Margarita i es tancarà amb un concert al Prat Rodó en plena natura. A més, els concerts del Villa Margarita Music Fest inclou activitats paral·leles com exposicions d'art, un espectacle de màgia i una actuació adreçada als usuaris de l'associació Montserrat Sant Guilleries. I en clau general destaquem que la població de la Unió Europea començarà a disminuir a partir del 2029 quan arribarà al màxim de 453 milions d'habitants, segons un informe de la Comissió Europea. En canvi, Catalunya mantindrà una tendència de creixement. Les previsions apunten que passarà dels 8,1 milions d'habitants actuals als 10 milions l'any 2050, el que suposa un augment de prop del 24%. L'estudi també estima que a finals de segle la població de la Unió Europea baixarà fins als 399 milions d'habitants, el que suposa un 12% menys que l'actual. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya avui dimecres, en què segueix l'ambient extremadament calorós amb el pas d'alguns núvols al quadrant nord-est i màximes entre els 33 i els 39 graus. Demà dijous la calor segueix, tot i que les màximes poden baixar lleugerament a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

això que se'n diu Neu Sul ja té un nom. Aquesta cantant anglesa que ens ha sorprès a tots es diu Olivia Dean. I això que sona es diu So Easy. Sembla senzill, però no ho és. Present a totes les llistes i amb el seu primer Grammy a la butxaca. Quina bona manera de dir-te bon dia. Són les 9 del matí, 6 minuts d'aquest dimecres, 15 de juliol.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes. Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminación.com.
5: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673-137-137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.

El que sembla un dia de molta, moltíssima calor, això és el que auguren els pronòstics, per tant... Una mica de paciència i, sobretot, amb molta hidratació. I la música, que no falti.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.

Poques persones només amb un àlbum són capaces d'assolir tant i tants èxits com ella. Quasi 6 milions de còpies venudes. I aquests 3 Brit Awards que la van consolidar com una de les grans promeses de l'actual Seúl. Una veu peculiar. I un èxit tan i tan contundent com aquest Ed Marcy. Han de fer a 7 minuts per les 10. No marxis molt lluny, que dones importants continuen amb nosaltres i en aquests propers minuts. Una enamorada no enamoradíssima, Taylor Swift, ens explica la seva particular història d'amor.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Associació Ciutadana SOS Lloret ha organitzat per aquest divendres una xerrada informativa sobre el projecte de planta de valorització energètica per incinerar residus previst a l'abocador de Lloret de Mar. L'acte es farà a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal i reunirà professionals de l'àmbit sanitari, ambiental i membres de plataformes ciutadanes que exposaran els possibles efectes sobre la salut i el medi ambient que, segons defensen, poden tenir aquest tipus d'instal·lacions. La Baixa Tordera ha registrat per primera vegada la nidificació d'una parella de gaig blau al Maresme. Es tracta d'una espècie protegida i considerada vulnerable a Catalunya. La reproducció s'ha confirmat en una de les caixes niu instal·lades per l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera dins el projecte Nius pel Blau, que des del 2021 treballa per afavorir la presència d'aquest au als espais agrícoles de la zona. L'entitat considera que aquesta primera nidificació demostra l'eficàcia de les actuacions de conservació i posa en valor la Baixa Tordera com un espai clau per a la biodiversitat. Ja en clau general, destaquem que Catalunya ha registrat més de 4.400 afectacions relacionades amb la calor des del 1 de maig. Segons el Departament de Salut, la majoria dels casos corresponen a cops de calor seguits de deshidratacions i dues persones han mort per aquesta causa. A més, les dades del sistema de monitoratge de la mortalitat de l'Institut de Salut Carles III atribueixen 211 defuncions a les altes temperatures durant els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més elevada de l'última dècada. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, en què segueix l'ambient extremadament calorós amb el pas d'alguns núvols al quadrant nord-est, les màximes assoliran valors d'entre 33 graus a la costa i 39 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

És curiós en aquests darrers anys com ha canviat aquesta trajectòria meteòrica de Joan Dausà, cada cop més amunt i amb més èxit. I a més en aquest 2026, amb aquest nou treball, aquest Immortals, que conté doncs temes tan diferents i interessants com aquest Welcome to my body.

Benvinguts a la nostra festa. A la nostra festa musical, la de weekend, que aquí sonarà en aquests propers minuts amb The Swedish House Mafia.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
2: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Givert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: Com la pizza del pomodoro.
5: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

Una gira de concerts, una primera gira de concerts que s'intensifica després d'aquest estiu amb un munt de concerts que els portaran. El proper mes de novembre, els dies 26 i 27, al Palau Sant Jordi. Sense oblidar els dos concerts anteriors, els dies 6 i 7, amb unes entrades esgotades ràpidament. Una de les grans notícies, una de les grans i bones notícies musicals del 25 i el 26, el retorn de Maya Montero.

La música que refresca de vegades molt més que un barril de ventiladors. Mira, això és funky, funky del bot als anys 90. Es diu Somebody Else's Guy. Ella, Jocelyn Brown. Des de Ràdio Marina hi ha 2 minuts per 2:15 del matí. La sensualitat, la música,

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3,35 euros al quilo. Cap de mort, 16,50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Costella de porc, 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
5: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.

Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles.

0: Les. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls, alreydelarajola.com.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu, perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
5: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.

Don't Go Breaking My Heart. Ell era ja un artista molt consagrat, molt i molt conegut, tot i que eren a mitjans dels anys 70 quan sonava aquesta cançó. Ella era una artista incipient, es deia Kiki Dee, però tots dos van configurar una d'aquelles cançons que ha quedat a la nostra memòria com un clàssic. Elton John, Kiki Dee, a 6 minuts per les 11.

Però abans que arribin les notícies, aquí els tens. Uns especialistes que eren capaços de donar la volta a temes que no tenien res a veure, temes del pop, per reconvertir-los en clàssics a ritme de rockabilly.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Generalitat invertirà més de 66 milions d'euros fins al 2030 per desplegar una xarxa de carreteres connectades i intel·ligents arreu de Catalunya. Entre les actuacions previstes hi ha la conversió de la C32 Nord entre Sant Adrià de Besòs i Tordera en un corredor intel·ligent a partir del 2027. L'objectiu és preparar la xarxa viària per a la mobilitat connectada i en el futur per als vehicles autònoms. El programa també preveu implantar cobertura 5G als túnels de la Generalitat i desenvolupar noves eines digitals per millorar la gestió del trànsit. I Arbúcies acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 6a edició del Villa Margarita Music Fest. El festival oferirà 4 dies de concerts de música clàssica amb la participació de músics internacionals i intèrprets consolidats. La programació es desenvoluparà principalment en la històrica Villa Margarita i es tancarà amb un concert al Prat Rodó en plena natura. A més, els concerts del Villa Margarita Music Fest inclou activitats paral·leles com exposicions d'art, un espectacle de màgia i una actuació adreçada als usuaris de l'associació Montserrat Sant Guilleries. I en clau general destaquem que la població de la Unió Europea començarà a disminuir a partir del 2029, quan arribarà al màxim de 453 milions d'habitants, segons un informe de la Comissió Europea. En canvi, Catalunya mantindrà una tendència de creixement. Les previsions apunten que passarà dels 8,1 milions d'habitants actuals als 10 milions l'any 2050, el que suposa un augment de prop del 24%. L'estudi també estima que a finals de segle la població de la Unió Europea baixarà fins als 399 milions d'habitants, el que suposa un 12% menys que l'actual. I el temps segons del Servei Meteorològic de Catalunya avui dimecres, en què segueix l'ambient extremadament calorós amb el pas d'alguns núvols al quadrant nord-est i màximes entre els 33 i els 39 graus. Demà dijous la calor segueix, tot i que les màximes poden baixar lleugerament a l'interior. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

així és com sona l'ascens i la caiguda d'una princesa del mig oest anomenada Chapel Roan. 11 i 10 minuts. Sempre al teu costat. En sota 9 hora. Aquí al teu costat. Ja ho saps, fins la una amb la millor música del món. Un remix de Ryan Reebok l'any 2016. Portava en escena aquest Call on Me, tot un èxit, que presentava a una innovadora Starley.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
0: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
3: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-7738. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
7: Ràdio Marina.
8: Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
9: Zucchero, la veu més icònica del rock blues italià, serà l'encarregada d'inaugurar aquesta edició del Mar d'Estiu. Aterrarà el 31 de juliol, amb la garantia de la seva trajectòria de més de 60 milions d'àlbums venuts i amb la seva nova gira mundial Under the Moonlight Marcha. Un concert sota les estrelles amb clàssics com Sense una dona, Espíritu Divino o el seu himne, Baila. Ja al Mar d'Estiu estem de celebració perquè ens afegim als 40 anys d'història del Sopa de Cabra que aquest 2026 celebra aniversari. L'1 d'agost, una de les bandes pioneres i més rellevants de la història del rock català, el Sopa de Cabra, faran que sonin himnes intergeneracionals i part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades. El Sopa repassarà en el Festival Mar d'Estiu els seus clàssics en una nit per recordar.
10: Mar d'Estiu.
9: I més celebracions. El 2 d'agost serà el torn dels Amics de les Arts i de Ginestar. Uns amics amb 20 anys de trajectòria, referents indiscutibles del pop en català que aterren a Santa Susanna per rememorar els millors moments d'una trajectòria farcida d'èxits i que compartiran nit amb una de les formacions que s'ha consolidat com un dels talents més potents i autèntics de l'escena actual. El duet barceloní Ginestar promet un concert ple d'energia, tornades memorables i aquella sensibilitat única que només ells tenen. I atenció, una de les darreres incorporacions al cartell Mar d'Estiu 2026. Amb més de 30 anys de trajectòria, l'artista gaditana Niña Pastori ha aconseguit una cosa que només les llegendes assoleixen. San Fernando i Santa Susanna s'uniran en sintonia per presenciar el seu univers color Fania, on l'ànima flamenca de Niña Pastori es fusiona amb l'energia de la salsa llatina. De ben segur una experiència sensorial irrepetible.
8: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu
10: Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: David Garabén en la seva veu i la seva banda, Mishima. Aquí a Ràdio Marina, amb un dia càlid dels de debò. A 15 minuts ja per les 12. Qui més estima?
1: Aquest juliol arriba el Festival Respira Cultura a Riells i Viabrea. Els dies 24, 25 i 26 de juliol viu un cap de setmana ple de música, cultura i activitats per tota la família. No et perdis el gran concert d'Amics de les Arts i Sau, el circ infantil i familiar a càrrec de la companyia Moi Jordana i El Último Tributo, tributa El Último de la Fila. I atenció, les primeres 600 entrades del concert d'Amics de les Arts i Sau només costen 16 euros. Compra-les ara a entrapolis.com. Aquest estiu, respira cultura a Riells i Viabrea.

0: respira el cor del Montseny.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
3: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Una cançó dedicada a aquesta nit que està feta pels amors, pels amants, a Because the Night, una cançó escrita a quatre mans entre la pròpia Patti Smith i el boss Bruce Springsteen. M'encanten les dues versions, però avui toca aquesta, la de Patti. 6 i les 12.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el primer semestre de l'any amb prop de 833.000 passatgers, una xifra que representa un descens del 7,4% respecte al mateix període de l'any passat. Només el mes de juny, la terminal va registrar gairebé 298.000 passatgers, un 3,2% menys que ara fa un any. En canvi, l'activitat operativa ha crescut amb més de 13.400 enlairaments i aterratges durant els primers 6 mesos de l'any, el que representa un 5,8% més. Ryanair continua sent la principal companyia de l'aeroport gironí concentrada en la major part dels passatgers. I els agents rurals arriben aquest dimecres al nivell 4 del Pla Alfa de Perill Extrem d'Incendi Forestal a 111 municipis de 20 comarques. A més, 273 municipis de 28 comarques es troben en nivell 3 de perill molt alt. La situació coincideix amb el pic de l'onada de calor que deixa temperatures de fins a 40 graus en diversos punts del país. Protecció Civil també manté el grau màxim d'alerta per calor de 5 sobre 6 i els agents rurals continuen restringint l'accés a 8 espais naturals. I en clau general destaquem que el sindicat ferroviari denuncia que Renfe està aplicant uns serveis mínims que, segons assegura, superen els que estableix el decret per la vaga convocada. Avui dimecres, en un comunicat, el sindicat acusa la direcció de l'empresa de vulnerar el dret de vaga, designant serveis mínims en trens que, segons afirma, no hi haurien d'estar inclosos. També sosté que, en alguns casos, s'han assignat tant els trajectes d'anada com de tornada quan només un hauria d'estar afectat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous continua l'ambient calorós, tot i que estarà ennuvolat. Les temperatures màximes se situaran entre els 33 i els 37 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fesmés, fes-ho a mida.

0: mariachis de fons per començar aquest Rizz It All, el gran èxit de Bruno Mars.
1: Sempre al teu costat, sempre al teu costat. Ràdio Marina.
0: Encetant aquesta darrera hora després de les notícies de les 12 en Tòpic.

0: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673 137 137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
5: Doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
6: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
7: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts, cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
6: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
8: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: De l'1 al 15 de juliol, quan és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I quan és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta-te'n un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
4: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
5: Radio Marina.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Comencem l'agenda d'activitats i ho fem a Blanes amb els dijous d'estiu, que es duen a terme a la plaça de la Mare de Déu del Vilar a partir de 8:45 del vespre. Demà dijous, música en directe amb Sin Frontera. I recordem també a Blanes que la Fira d'Atraccions ja està oberta fins dilluns, dia 27, al recinte Firal als Pins i al Passeig de Mar. A Lloret de Mar, avui dimecres, cinema a la fresca a l'Ermita de les Alegries amb Criades i Senyores. I a partir de demà dijous, dona el tret de sortida la Festa Major de Santa Cristina. A Calella, aquest divendres, dia 17 de juliol, continua el NEC amb concert de Kiko Veneno i dissabte, dia 18 de juliol, Fel Feixedes i Carla Xuriguera presenten el show, un show no festiu. A Tordera, el festival L'Altre Clavé, aquest 16 de juliol, demà, a la plaça Miquel Martí i Pol, a les 10 de la nit. Anem cap a Santa Coloma de Farners perquè continuen els dimecres a la fresca, avui a les 10 de la nit, amb verbena. I acabem a Arbúcies perquè des de demà dijous fins al dia 19 de juliol el Villa Margarita Music Fest té lloc, un festival de música clàssica en què hi participaran més de 10 músics.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te a gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
4: Quasi, quasi marxem, però encara falta una mica. 12 minuts. I aquests 12 minuts, és clar que com sempre els aprofitarem i de quina manera. Van ser els grans protagonistes dels caps de cartell d'aquest darrer Primavera Sound i van demostrar que són el que són per alguna cosa amb més de 3 hores de concert i 40 anys d'experiència al damunt dels escenaris. Així estem i així ens transportem com el cel. A Ràdio Marina recuperant i recordant aquest tema que es cantava per primera vegada l'any 1987. Aquí

Avui seran elles, les Sugar Babes, les que posaran a punt final del nostre temps, o pràcticament. 1 minut i escaig per arribar a la 1 del migdia.

Un tema del 2006, aquest Apache de Baten. Nosaltres tornarem a encendre aquest interruptor demà a les 9 a punt del matí per retrobar-nos i compartir tot el matí de la millor música. La bona música però es queda al teu costat les 24 hores. Que tinguis un gran i calorós dimecres. Salutacions de Montserrat. Fins demà.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Associació Ciutadana SOS Lloret ha organitzat per aquest divendres una xerrada informativa sobre el projecte de planta de valorització energètica per incinerar residus previst a l'abocador de Lloret de Mar. L'acte es farà a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal i reunirà professionals de l'àmbit sanitari, ambiental i membres de plataformes ciutadanes que exposaran els possibles efectes sobre la salut i el medi ambient que, segons defensen, poden tenir aquest tipus d'instal·lacions. La Baixa Tordera ha registrat per primera vegada la nidificació d'una parella de gaig blau al Maresme. Es tracta d'una espècie protegida i considerada vulnerable a Catalunya. La reproducció s'ha confirmat en una de les caixes niu instal·lades per l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera dins el projecte Nius pel Blau, que des del 2021 treballa per afavorir la presència d'aquest au als espais agrícoles de la zona. L'entitat considera que aquesta primera nidificació demostra l'eficàcia de les actuacions de conservació i posa en valor la Baixa Tordera com un espai clau per a la biodiversitat. Ja en clau general, destaquem que Catalunya ha registrat més de 4.400 afectacions relacionades amb la calor des del 1 de maig. Segons el Departament de Salut, la majoria dels casos corresponen a cops de calor seguits de deshidratacions i dues persones han mort per aquesta causa. A més, les dades del sistema de monitoratge de la mortalitat de l'Institut de Salut Carles III atribueixen 211 defuncions a les altes temperatures durant els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més elevada de l'última dècada. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, en què segueix l'ambient extremadament calorós amb el pas d'alguns núvols al quadrant nord-est, les màximes assoliran valors d'entre 33 graus a la costa i 39 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3,35 euros al quilo. Cap de mort, 16,50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Costella de porc, 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
4: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
5: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giridets.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Platja. Sol. Un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
4: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
5: Ràdio Mar d'Estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
4: Zúquero, la veu més icònica del rock blues italià, serà l'encarregada d'inaugurar aquesta edició del Mar d'Estiu. Aterrarà el 31 de juliol, amb la garantia de la seva trajectòria de més de 60 milions d'àlbums venuts i amb la seva nova gira mundial Under the Moonlight Marcha. Un concert sota les estrelles amb clàssics com Sense una dona, Espíritu Divino o el seu himne, Baila. Ja al Mar d'Estiu estem de celebració perquè ens afegim als 40 anys d'història del Sopa de Cabra que aquest 2026 celebra aniversari. L'1 d'agost, una de les bandes pioneres i més rellevants de la història del rock català, el Sopa de Cabra, faran que sonin himnes intergeneracionals i part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades. El Sopa repassarà en el Festival Mar d'Estiu els seus clàssics en una nit per recordar.
3: Mar d'Estiu.
4: I més celebracions. El 2 d'agost serà el torn dels Amics de les Arts i de Ginestar. Uns amics amb 20 anys de trajectòria, referents indiscutibles del pop en català que aterren a Santa Susanna per rememorar els millors moments d'una trajectòria farcida d'èxits i que compartiran nit amb una de les formacions que s'ha consolidat com un dels talents més potents i autèntics de l'escena actual. El duet barceloní Ginestar promet un concert ple d'energia, tornades memorables i aquella sensibilitat única que només ells tenen. I atenció, una de les darreres incorporacions al cartell Mar d'Estiu 2026. Amb més de 30 anys de trajectòria, l'artista gaditana Niña Pastori ha aconseguit una cosa que només les llegendes assoleixen. San Fernando i Santa Susanna s'uniran en sintonia per presenciar el seu univers color Fania, on l'ànima flamenca de Niña Pastori es fusiona amb l'energia de la salsa llatina. De ben segur, una experiència sensorial irrepetible.
5: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
0: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Jarana Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Generalitat invertirà més de 66 milions d'euros fins al 2030 per desplegar una xarxa de carreteres connectades i intel·ligents arreu de Catalunya. Entre les actuacions previstes hi ha la conversió de la C32 Nord entre Sant Adrià de Besòs i Tordera en un corredor intel·ligent a partir del 2027. L'objectiu és preparar la xarxa viària per a la mobilitat connectada i en el futur per als vehicles autònoms. El programa també preveu implantar cobertura 5G als túnels de la Generalitat i desenvolupar noves eines digitals per millorar la gestió del trànsit. I Arbúcies acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 6a edició del Villa Margarita Music Fest. El festival oferirà 4 dies de concerts de música clàssica amb la participació de músics internacionals i intèrprets consolidats. La programació es desenvoluparà principalment en la històrica Villa Margarita i es tancarà amb un concert al Prat Rodó en plena natura. A més, els concerts del Villa Margarita Music Fest inclou activitats paral·leles com exposicions d'art, un espectacle de màgia i una actuació adreçada als usuaris de l'associació Montserrat en Guilleries. I en clau general destaquem que la població de la Unió Europea començarà a disminuir a partir del 2029, quan arribarà al màxim de 453 milions d'habitants, segons un informe de la Comissió Europea. En canvi, Catalunya mantindrà una tendència de creixement. Les previsions apunten que passarà dels 8,1 milions d'habitants actuals als 10 milions l'any 2050, el que suposa un augment de prop del 24%. L'estudi també estima que a finals de segle la població de la Unió Europea baixarà fins als 399 milions d'habitants, el que suposa un 12% menys que l'actual. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya avui dimecres, en què segueix l'ambient extremadament calorós amb el pas d'alguns núvols al quadrant nord-est i màximes entre els 33 i els 39 graus. Demà dijous la calor segueix, tot i que les màximes poden baixar lleugerament a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vital Dent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
4: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
5: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: Edificar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el primer semestre de l'any amb prop de 833.000 passatgers, una xifra que representa un descens del 7,4% respecte al mateix període de l'any passat. Només el mes de juny, la terminal va registrar gairebé 298.000 passatgers, un 3,2% menys que ara fa un any. En canvi, l'activitat operativa ha crescut amb més de 13.400 enlairaments i aterratges durant els primers 6 mesos de l'any, el que representa un 5,8% més. Ryanair continua sent la principal companyia de l'aeroport gironí concentrada en la major part dels passatgers. I els agents rurals eleven aquest dimecres al nivell 4 del Pla Alfa de perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 20 comarques. A més, 273 municipis de 28 comarques es troben en nivell 3 de perill molt alt. La situació coincideix amb el pic de l'onada de calor que deixa temperatures de fins a 40 graus en diversos punts del país. Protecció Civil també manté el grau màxim d'alerta per calor de 5/6 i els agents rurals continuen restringint l'accés a 8 espais naturals. I en clau general destaquem que el sindicat ferroviari denuncia que Renfe està aplicant uns serveis mínims que, segons assegura, superen els que estableix el decret per la vaga convocada. Avui dimecres, en un comunicat, el sindicat acusa la direcció de l'empresa de vulnerar el dret de vaga, designant serveis mínims en trens que, segons afirma, no hi haurien d'estar inclosos. També sosté que, en alguns casos, s'han assignat tant els trajectes d'anada com de tornada quan només un hauria d'estar afectat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous continua l'ambient calorós, tot i que estarà ennuvolat. Les temperatures màximes se situaran entre els 33 i els 37 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
4: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673-137-137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Associació Ciutadana SOS Lloret ha organitzat per aquest divendres una xerrada informativa sobre el projecte de planta de valorització energètica per incinerar residus previst a l'abocador de Lloret de Mar. L'acte es farà a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal i reunirà professionals de l'àmbit sanitari, ambiental i membres de plataformes ciutadanes que exposaran els possibles efectes sobre la salut i el medi ambient que, segons defensen, poden tenir aquest tipus d'instal·lacions. La Baixa Tordera ha registrat per primera vegada la nidificació d'una parella de gaig blau al Maresme. Es tracta d'una espècie protegida i considerada vulnerable a Catalunya. La reproducció s'ha confirmat en una de les caixes niu instal·lades per l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera dins el projecte Nius pel Blau, que des del 2021 treballa per afavorir la presència d'aquesta au als espais agrícoles de la zona. L'entitat considera que aquesta primera nidificació demostra l'eficàcia de les actuacions de conservació i posa en valor la Baixa Tordera com un espai clau per a la biodiversitat. I en clau general, destaquem que Catalunya ha registrat més de 4.400 afectacions relacionades amb la calor des del 1 de maig. Segons el Departament de Salut, la majoria dels casos corresponen a cops de calor seguits de deshidratacions i dues persones han mort per aquesta causa. A més, les dades del sistema de monitoratge de la mortalitat de l'Institut de Salut Carles III atribueixen 211 defuncions a les altes temperatures durant els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més elevada de l'última dècada. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, en què segueix l'ambient extremadament calorós amb el pas d'alguns núvols al quadrant nord-est, les màximes assoliran valors d'entre 33 graus a la costa i 39 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41, 9, 19. Nou de Blanes.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3,35 euros al quilo. Cap de mort, 16,50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Costella de porc, 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670-78-22-26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670-78-22-26. Truca'ns!
2: Per tu que dius, és groga! I per tu que crides àrbitre l'hora! Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
1: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Generalitat invertirà més de 66 milions d'euros fins al 2030 per desplegar una xarxa de carreteres connectades i intel·ligents arreu de Catalunya. Entre les actuacions previstes hi ha la conversió de la C32 Nord entre Sant Adrià de Besòs i Tordera en un corredor intel·ligent a partir del 2027. L'objectiu és preparar la xarxa viària per a la mobilitat connectada i en el futur per als vehicles autònoms. El programa també preveu implantar cobertura 5G als túnels de la Generalitat i desenvolupar noves eines digitals per millorar la gestió del trànsit. I Arbúcies acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 6a edició del Villa Margarita Music Fest. El festival oferirà 4 dies de concerts de música clàssica amb la participació de músics internacionals i intèrprets consolidats. La programació es desenvoluparà principalment en la històrica Villa Margarita i es tancarà amb un concert al Prat Rodó en plena natura. A més, els concerts del Villa Margarita Music Fest inclou activitats paral·leles com exposicions d'art, un espectacle de màgia i una actuació adreçada als usuaris de l'associació Montserrat Sant Guilleries. I en clau general destaquem que la població de la Unió Europea començarà a disminuir a partir del 2029 quan arribarà al màxim de 453 milions d'habitants, segons un informe de la Comissió Europea. En canvi, Catalunya mantindrà una tendència de creixement. Les previsions apunten que passarà dels 8,1 milions d'habitants actuals als 10 milions l'any 2050, el que suposa un augment de prop del 24%. L'estudi també estima que a finals de segle la població de la Unió Europea baixarà fins als 399 milions d'habitants, el que suposa un 12% menys que l'actual. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya avui dimecres, en què segueix l'ambient extremadament calorós amb el pas d'alguns núvols al quadrant nord-est i màximes entre els 33 i els 39 graus. Demà dijous la calor segueix, tot i que les màximes poden baixar lleugerament a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. El Parc dels Germans Gabrielistes. Conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
3: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí. Ràdio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Comencem l'agenda d'activitats i ho fem a Blanes amb els dijous d'estiu, que es duen a terme a la plaça de la Mare de Déu del Vilar a partir de 8:45 del vespre. Demà dijous, música en directe amb Sin Frontera. I recordem també a Blanes que la Fira d'Atraccions ja està oberta fins dilluns, dia 27, al recinte Firal als Pins i al Passeig de Mar. A Lloret de Mar, avui dimecres, cinema a la fresca a l'Ermita de les Alegries amb Criades i Senyores. I a partir de demà dijous, dona el tret de sortida la Festa Major de Santa Cristina. A Calella aquest divendres, dia 17 de juliol, continua el NEC amb concert de Kiko Veneno i dissabte, dia 18 de juliol, Fel Feixedes i Carla Xuriguera presenten el show, un show no festiu. A Tordera, el festival L'Altre Clavé aquest 16 de juliol, demà a la plaça Miquel Martí i Pol a les 10 de la nit. Anem cap a Santa Coloma de Farners perquè continuen els dimecres a la fresca, avui a les 10 de la nit, amb verbena. I acabem a Arbúcies perquè des de demà dijous fins al dia 19 de juliol el Villa Margarita Music Fest té lloc, un festival de música clàssica en què hi participaran més de 10 músics.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: 5 i 26 de juliol viu un cap de setmana ple de música, cultura i activitats per tota la família. No et perdis el gran concert d'Amics de les Arts i Sau, el circ infantil i familiar a càrrec de la companyia Moi Jordana i El Último Tributo, tributa El Último de la Fila. I atenció, les primeres 600 entrades del concert d'Amics de les Arts i Sau només costen 16 euros. Compra-les ara a entrapolis.com. Aquest estiu, respira cultura a Riells i Viabrea. Respira el cor del Montseny.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
2: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà and Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Givert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el primer semestre de l'any amb prop de 833.000 passatgers, una xifra que representa un descens del 7,4% respecte al mateix període de l'any passat. Només el mes de juny, la terminal va registrar gairebé 298.000 passatgers, un 3,2% menys que ara fa un any. En canvi, l'activitat operativa ha crescut amb més de 13.400 enlairaments i aterratges durant els primers 6 mesos de l'any, el que representa un 5,8% més. Ryanair continua sent la principal companyia de l'aeroport gironí concentrada en la major part dels passatgers. I els agents rurals eleven aquest dimecres al nivell 4 del Pla Alfa de perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 20 comarques. A més, 273 municipis de 28 comarques es troben en nivell 3 de perill molt alt. La situació coincideix amb el pic de l'onada de calor que deixa temperatures de fins a 40 graus en diversos punts del país. Protecció Civil també manté el grau màxim d'alerta per calor de 5/6 i els agents rurals continuen restringint l'accés a 8 espais naturals. I en clau general destaquem que el sindicat ferroviari denuncia que Renfe està aplicant uns serveis mínims que, segons assegura, superen els que estableix el decret per la vaga convocada. Avui dimecres, en un comunicat, el sindicat acusa la direcció de l'empresa de vulnerar el dret de vaga, designant serveis mínims en trens que, segons afirma, no hi haurien d'estar inclosos. També sosté que, en alguns casos, s'han assignat tant els trajectes d'anada com de tornada quan només un hauria d'estar afectat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous continua l'ambient calorós, tot i que estarà ennuvolat. Les temperatures màximes se situaran entre els 33 i els 37 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: juliol, la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
1: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673 137 137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.
2: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres. Ràdio
0: Marina. Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestà, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
2: Zucchero, la veu més icònica del rock blues italià, serà l'encarregada d'inaugurar aquesta edició del Mar d'Estiu. Aterrarà el 31 de juliol, amb la garantia de la seva trajectòria de més de 60 milions d'àlbums venuts i amb la seva nova gira mundial Under the Moonlight Marcha. Un concert sota les estrelles amb clàssics com Sense una dona, Espíritu Divino o el seu himne, Baila. Ja al Mar d'Estiu estem de celebració perquè ens afegim als 40 anys d'història del Sopa de Cabra que aquest 2026 celebra aniversari. L'1 d'agost, una de les bandes pioneres i més rellevants de la història del rock català, el Sopa de Cabra, faran que sonin himnes intergeneracionals i part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades. El Sopa repassarà en el Festival Mar d'Estiu els seus clàssics en una nit per recordar.
3: Mar d'Estiu.
2: I més celebracions. El 2 d'agost serà el torn dels Amics de les Arts i de Ginestà. Uns amics amb 20 anys de trajectòria, referents indiscutibles del pop en català que aterren a Santa Susanna per rememorar els millors moments d'una trajectòria farcida d'èxits i que compartiran nit amb una de les formacions que s'ha consolidat com un dels talents més potents i autèntics de l'escena actual. El duet barceloní Ginestà promet un concert ple d'energia, tornades memorables i aquella sensibilitat única que només ells tenen. I atenció, una de les darreres incorporacions al cartell Mar d'Estiu 2026. Amb més de 30 anys de trajectòria, l'artista gaditana Niña Pastori ha aconseguit una cosa que només les llegendes assoleixen. San Fernando i Santa Susanna s'uniran en sintonia per presenciar el seu univers color Fania, on l'ànima flamenca de Niña Pastori es fusiona amb l'energia de la salsa llatina. De ben segur, una experiència sensorial irrepetible.
0: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1 euro amb 29 al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Associació Ciutadana SOS Lloret ha organitzat per aquest divendres una xerrada informativa sobre el projecte de planta de valorització energètica per incinerar residus previst a l'abocador de Lloret de Mar. L'acte es farà a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal i reunirà professionals de l'àmbit sanitari, ambiental i membres de plataformes ciutadanes que exposaran els possibles efectes sobre la salut i el medi ambient que, segons defensen, poden tenir aquest tipus d'instal·lacions. La Baixa Tordera ha registrat per primera vegada la nidificació d'una parella de gaig blau al Maresme. Es tracta d'una espècie protegida i considerada vulnerable a Catalunya. La reproducció s'ha confirmat en una de les caixes niu instal·lades per l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera dins el projecte Nius pel Blau, que des del 2021 treballa per afavorir la presència d'aquest au als espais agrícoles de la zona. L'entitat considera que aquesta primera nidificació demostra l'eficàcia de les actuacions de conservació i posa en valor la Baixa Tordera com un espai clau per a la biodiversitat. I en clau general, destaquem que Catalunya ha registrat més de 4.400 afectacions relacionades amb la calor des del 1 de maig. Segons el Departament de Salut, la majoria dels casos corresponen a cops de calor seguits de deshidratacions i dues persones han mort per aquesta causa. A més, les dades del sistema de monitoratge de la mortalitat de l'Institut de Salut Carles III atribueixen 211 defuncions a les altes temperatures durant els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més elevada de l'última dècada. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, en què segueix l'ambient extremadament calorós amb el pas d'alguns núvols al quadrant nord-est, les màximes assoliran valors d'entre 33 graus a la costa i 39 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: La Masia Tordera.
5: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3,35 euros al quilo. Cap de mort, 16,50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Costella de porc, 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Tens els 60 euros del val escolar? A Buró Valer el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
3: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Autoficar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Autoficar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
2: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Givert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
3: Va, vinga, selfie.
4: Anau, no, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
5: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
3: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
6: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Generalitat invertirà més de 66 milions d'euros fins al 2030 per desplegar una xarxa de carreteres connectades i intel·ligents arreu de Catalunya. Entre les actuacions previstes hi ha la conversió de la C32 Nord entre Sant Adrià de Besòs i Tordera en un corredor intel·ligent a partir del 2027. L'objectiu és preparar la xarxa viària per a la mobilitat connectada i en el futur per als vehicles autònoms. El programa també preveu implantar cobertura 5G als túnels de la Generalitat i desenvolupar noves eines digitals per millorar la gestió del trànsit. I Arbúcies acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 6a edició del Villa Margarita Music Fest. El festival oferirà 4 dies de concerts de música clàssica amb la participació de músics internacionals i intèrprets consolidats. La programació es desenvoluparà principalment en la històrica Villa Margarita i es tancarà amb un concert al Prat Rodó en plena natura. A més, els concerts del Villa Margarita Music Fest inclou activitats paral·leles com exposicions d'art, un espectacle de màgia i una actuació adreçada als usuaris de l'associació Montserrat en Guilleries. I en clau general destaquem que la població de la Unió Europea començarà a disminuir a partir del 2029 quan arribarà al màxim de 453 milions d'habitants, segons un informe de la Comissió Europea. En canvi, Catalunya mantindrà una tendència de creixement. Les previsions apunten que passarà dels 8,1 milions d'habitants actuals als 10 milions l'any 2050, el que suposa un augment de prop del 24%. L'estudi també estima que a finals de segle la població de la Unió Europea baixarà fins als 399 milions d'habitants, el que suposa un 12% menys que l'actual. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya avui dimecres, en què segueix l'ambient extremadament calorós amb el pas d'alguns núvols al quadrant nord-est i màximes entre els 33 i els 39 graus. Demà dijous la calor segueix, tot i que les màximes poden baixar lleugerament a l'interior. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
4: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
5: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3,35 euros al quilo. Cap de mort, 16,50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Costella de porc, 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella surt de dins.
4: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
5: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
2: Benvinguts a l'Hora de les Notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
3: L'Hora de les Notes. L'Hora de les Notes. Amb Carles Giridets.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'aeroport de Girona Costa Brava ha tancat el primer semestre de l'any amb prop de 833.000 passatgers, una xifra que representa un descens del 7,4% respecte al mateix període de l'any passat. Només el mes de juny, la terminal va registrar gairebé 298.000 passatgers, un 3,2% menys que ara fa un any. En canvi, l'activitat operativa ha crescut amb més de 13.400 enlairaments i aterratges durant els primers 6 mesos de l'any, el que representa un 5,8% més. Ryanair continua sent la principal companyia de l'aeroport gironí concentrada en la major part dels passatgers. I els agents rurals arriben aquest dimecres al nivell 4 del Pla Alfa de Perill Extrem d'Incendi Forestal a 111 municipis de 20 comarques. A més, 273 municipis de 28 comarques es troben en nivell 3 de perill molt alt. La situació coincideix amb el pic de l'onada de calor que deixa temperatures de fins a 40 graus en diversos punts del país. Protecció Civil també manté el grau màxim d'alerta per calor de 5/6 i els agents rurals continuen restringint l'accés a 8 espais naturals. I en clau general destaquem que el sindicat ferroviari denuncia que Renfe està aplicant uns serveis mínims que, segons assegura, superen els que estableix el decret per la vaga convocada. Avui dimecres, en un comunicat, el sindicat acusa la direcció de l'empresa de vulnerar el dret de vaga, designant serveis mínims en trens que, segons afirma, no hi haurien d'estar inclosos. També sosté que, en alguns casos, s'han assignat tant els trajectes d'anada com de tornada quan només un hauria d'estar afectat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous continua l'ambient calorós, tot i que estarà ennuvolat. Les temperatures màximes se situaran entre els 33 i els 37 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Radio Marina.
7: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
8: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
8: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Arrenquem el quilòmetre zero i ho fem a ritme de Miqui Núñez i aquesta tiraria enrere. Bona nit a tots i a totes. Passen 8 minuts de les 9. Tant si ens escolteu des de les platges, des de les terrassetes, des del cotxe o des de casa, amb els auriculars o sense. Comença aquest quilòmetre zero d'avui dimecres 15 de juliol. Ja sabeu, a Ràdio Marina. Avui venim amb un grapat de cançons molt i molt fresquetes, amb un piló d'anècdotes i també amb l'agenda de concerts. Seguim amb Gossos.

Quan els gossos van començar l'any 93, ho feien exclusivament en format acústic, sense bateria elèctrica ni grans amplificadors, cosa que els feia destacar en una època dominada pel rock català, diguéssim, dur, de vi i tralla. I amb temes com aquest, doncs, van triomfar Gossos i Zenit.

Des del 93 van trigar quasi 10 anys a incorporar bateria elèctrica convencional als seus àlbums. A Zenit ja demostren aquesta maduresa total en la seva evolució sonora. Gossos. La banda de Manresa que farà un únic concert exclusiu durant tot aquest any 2026 que tindrà lloc el dissabte 1 d'agost al Festival Sons del Món de Roses. En aquesta cita tan especial, a Roses, a la Ciutadella, compartiran escenari amb Lacs en Busto. Serà brutal. I a més serà l'única oportunitat de veure'ls en directe abans de la seva gran gira de retorn programada el 2027, on celebraran els 20 anys de la seva mítica cançó Corran. També convidats avui al quilòmetre zero d'estiu. En aquest dimecres... calorosíssim. Sí, sí, les temperatures estan a petar. Insuportable. Posem-hi música ben fresqueta. Un minut i serem a un quart de 10 de la nit i arribarem amb la veu de la Su, que ja tenim preparada, que va començar la seva carrera musical, doncs, amb vídeos de 15 segons a Instagram. I mireu-la. Amb el tema Una altra vegada. A Ràdio Marina, la Su.

0: dir-me si no estàs bé perquè és culpa meva i si estàs bé perquè és sense mi.
1: Doncs sí, com et deia abans, va començar publicant 15 segons de cançonetes amb el seu ukelele a Instagram. I tenia, doncs això, aproximadament 16 anys. El seu èxit va ser tan immediat que molts seguidors exigien cançons senceres. I ella, doncs, va fer himnes pop com el tema Lligar no és lo teu. Però la cançó que us hem triat avui és aquesta versió d'un tema dels Doctor Prats, Una altra vegada. I seguim amb Chris Juanico. Després us explicaré cosetes de concerts. Vaig mirar...

Chris Juanico, que té una relació filosòfica amb les pedres de la seva estimada illa de Menorca. I és que té discos que en parlen, que es titulen, per exemple, Pedres que ratllen o Dues pedres. A més, com a bon menorquí que és, defensa capa i espasa la taruia que a l'estiu, quan l'illa s'omple de turistes fins a la bandera, els autòctons tenen el superpoder d'amagar-se literalment sota les pedres. Hem escoltat una joia que es titula Es Moment. I també de gira aquest estiu, Chris Juanico. Per exemple, estarà el 9 a Sabadell, va estar el 9 de juliol. I el 3 d'agost estarà a la Ciutadella de Menorca.

I ja tenim a punt a la sintonia del quilòmetre zero de Ràdio Marina una dels oques grasses. Sabíeu que oques grasses és una expressió usonenca tradicional que refereix a una època de vaques grasses, de riquesa, d'opulència? Doncs en Josep Montero, el líder d'Oques Grasses, va començar a utilitzar aquest nom de forma irònica quan anava sol a tocar amb la seva guitarra i un bombo. I així es va quedar. Oques Grasses, aquí, amb el tema Amiga de Ningú.

5, 7, 9 i 10 d'octubre d'aquest any estaran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. I un detall important pels nostres oients. Atenció, perquè van exaurir les 220.000 entrades disponibles en qüestió de minuts, igualant el rècord dels Coldplay, que es diu aviat. I són els únics concerts del seu històric comiat final. Ai, que els trobarem a faltar. Oques grasses. Amb ells ens hem plantat ja 5 minuts per arribar a 9:45 de la nit. Com estàs? Com ho portes? Seguim al teu costat des del quilòmetre zero. La música en català cada dia de dilluns a diumenge de 9 a 10. I per seguir endavant, una preciosa versió d'un clàssic del Sopa de Cabra que va néixer gairebé per accident. La Ben la va improvisar en un assaig acústic íntim i el resultat va emocionar tant el Gerard Quintana que la va animar a enregistrar-la. I així sona el resultat. Beth i podré tornar enrere.

I justament podrem escoltar la Beth aquest cap de setmana, aquest dissabte vinent a Mataró. Forma part de la programació de les Dissantes, de la Festa Major de les Santes de Mataró. I atenció, perquè a les 9 del vespre participarà en una multitudinària flash move del Jo Soc Com Tu, cançó solidària a la qual posa veu aquest any la Beth. I després començarà el seu concert complet com a cap de cartell per repassar la seva trajectòria musical. Tot plegat serà l'espai firal del nou Parc Central de Mataró. Aquí escoltàvem la preciosa versió que feia d'una cançó del Sopa de Cabra. Beth i Podré tornar enrere.

0: seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

Per gravar aquest tema, els Gertrudis van haver de viatjar fins a Màlaga per convèncer personalment la Mari de Chambao. Diu la llegenda que la col·laboració es va segellar no en un estudi, sinó en una terrasseta davant del mar menjant pescaíto frito i combinant la rumba de la Garriga amb el flamenquito chill andalús. Gertrudis i la Mari de Chambao amb aquesta meravella que es titula Tan lluny de tu. La bona música al quilòmetre zero. I ara ja estan en antena els Ready Baum. Una paraula completament inventada pels membres de la banda per definir-se. I aquesta cançó de l'any 2000, Aurora. Des del quilòmetre zero de Ràdio Marina.

Els Radybaum, que es van formar l'any 2000 i que el 2008 publicaven aquesta cançó Aurora dins el seu disc Manual de Gènere Catastròfic. La selecció musical del quilòmetre zero d'estiu continua ara amb els Mishima. La banda de David Carabén i aquest tema, Un tros de fang.

tros de fang, el títol d'aquesta cançó dels Mishima. Jo crec que el títol d'aquest tema s'inspira directament en el mite clàssic de la creació de l'ésser humà a partir del fang. Una metàfora per explicar que quan estem enamorats som exactament això, matèria feble i fàcil de modelar per l'altra persona. Però bueno, això són històries meves, eh? Tu no saps com em fan. Els Mishima, que estaran en concert el 31 de juliol dins el festival Microclima a Camprodon, al Ripollès. Una bona excusa per anar a fer un salt cap allà, a gaudir de Camprodon i dels Mishima en una sola vegada. I ara et dic jo que ens posarem tubets, tubets, tubets encara més, gràcies a un dels temes de Sergio Dalma. Encara que la seva carrera s'ha forjat pràcticament en castellà, també té bons temes en català. Josep Sergi Capdevila, conegut com Sergio Dalma, ens porta al quilòmetre zero el seu Plorant les hores. I també tindrà gira aquest estiu al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell del Baix Empordà, amb temes com aquest, el 22 d'agost.

Música molt refrescant, perquè avui és super necessari el quilòmetre zero. 3:15 de la nit i seguim amb els Lacs amb Busto, que ja els tenim aquí a punt de sortir amb el tema Quan em diguis que m'estimes. Aquesta cançó pertany al disc Polièdric, publicat l'any 2019. I com que en aquell moment Lacs amb Busto no tenia un cantant fix després de la sortida de Salva Racero i de l'antiga etapa amb el Pemi Fortuny, van decidir enregistrar el disc convidant diferents veus reconegudes del panorama català. La cantant real que escoltaràs, qui posa la veu principal i fa els jocs de coros en aquest tema, és la cantant i música Nerea Basart. Ella va ser la seleccionada per donar-li potència i sonoritat completament nova i energia a aquest tall escrit per Pemi Rovirosa. Quan em diguis

L'Exambusto, que tornen a estar de gira aquest any amb el seu cantant, Pemi Fortuny. I, per exemple, el dia 1 d'agost estaran a la Ciutadella de Roses, acompanyats amb els gossos, dins el festival Sons del Món.

0: Entra per la porta gran del quilòmetre zero el Roger Pedrós. Amb aquest tema. T'hi voldries quedar, tu també, eh?
1: Diu que fa uns dies que surt i sola caminar.

Roger Pedrós, que mira, aquest divendres estarà en concert al Festival Portal Blau de l'Escala. I aviat també en concert, el dia 14 d'agost, a Lloret de Mar. A la ciutat ningú l'espera. Ningú l'espera. A l'ermita de Santa Cristina, per cert. Pot ser molt i molt bonic aquest concert de Roger Pedrós. Sempre al teu costat, sempre al teu costat. Ràdio Marina. Recta final del quilòmetre zero d'estiu amb els Flash Ice Cream.

Un dia farem una llista dels concerts de Flashy Ice Cream, també. En aquest cas, amb aquest ritme tan, tan viu.

0: Dissabte 8 d'agost a les barraques de la platja de Santa Susana amb entrada lliure. Buos, on segur que sentiràs cançons com aquesta. Altres dates, doncs, per exemple, aquest divendres al Festiuet de Salou i el dimecres 26 d'agost a Vilassar de Dalt. I tot i que no hi actua la banda al complet, el líder i vocalista del grup, el Guillem Soler, dels Buos, oferirà un show especial en format de col·laboració a Blanes. Guillem Soler amb el Mont DJ el 22 de juliol estarà a la nit del pregó d'inici de la Festa Major de Santa Anna de Blanes, a l'escenari 2 del CAP 2. Crema cada moment, cada cop tinc més clar que hem vingut a jugar. Sí, sí, nosaltres també hem vingut a jugar i ja s'acaba el quilòmetre zero, el joc d'avui. Tornem demà a les 9 de la nit. Una abraçada ben forta d'una servidora, Marta Fuerapons, que hem compartit aquesta horeta intensa de bona música en català. Doncs demà hi tornem.
1: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
0: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
0: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.